0: el preguntar a alguien que vive en esa zona de montaña cómo es poner, ¿no?, la mesa en la zona de montaña. Pues bueno, nos vamos a ir otra vez a la provincia de Alicante, en concreto a Benidoleig, otro pueblo pequeñito. Allí nos encontramos con un tipo muy amable, que cocina muy bien, que profesionalmente tiene mucha trayectoria detrás, pero que volvió a sus orígenes, a su tierra, para abrir lo que es Mare. Él es Miquel Gilabert y nos va a explicar bien lo que es poner allí la mesa.
1: Vaig a contar-vos un poquet el dia a dia de com és treballar en Mare, viure en Mare, a un poblet un poquet a l'interior de la costa. Res, sobretot el que tenim és la tranquil·litat, que t'alces pel matí, vale, i baixes al carrer i no sents cotxes pitant, ni embusos de cotxes, ni res. Tot més el trobes gent que va a la feina i xiquetes i xiquets que van cap a l'escola. El primer que fem és passar pel camp, vale, per agafar la verdura que potser que ens faci falta avui, i recolectar unes quantes flors, per exemple, la flor de borraja, la flor de rabanell, les flors de caputxina, que utilitzem després en les elaboracions dels plats. I res, tot sigui passant pel forn, i ahí el forn és on se cuece todo, per preparar el pa del dia i també per posar-nos el dia un poquet de l'actualitat local, nacional i internacional. Perquè vulguis o no, en el forn i en pobles tan xicotets, al final passa tot el món pel forn, perquè únicament hi ha un forn, i allí es parla de tot. Una vegada posats al dia, agafem el pa i ens anem cap al restaurant. I res, acabem de preparar les taules, preparar el menjar, encendre els focs i la llenya, i comencem a preparar tot per a l'hora de dinar, estar llestos, i així farem el servici, i després un altre avantatge que tenim molt bonica és que al voltant de les 5 baixaré cap a la llotja de Dènia i començarà la subhasta. Bueno, els mariners que s'han alçat a les 5 del matí aproximadament i necessita pescar, doncs portaran el millor que han trobat per a poder nosaltres, doncs, pujar, no?, en la llotja i res, recollir-ho i anar a casa i deixar el peix ja net per a l'endemà començar a cuinar-lo. Una vegada posats el dia, agafem el pa i ens anem cap al restaurant. I res, acabem de preparar les taules, preparar el menjar, encendre els focs i la llenya, i comencem a preparar tot per a l'hora de dinar, estar llestos.
2: Es otra forma de poner la mesa, como hemos visto, ¿no?
0: En la montaña, en que la montaña. Bebe también del mar, por lo que nos contaba Miquel. Baja a la llotja de Dènia.
2: Claro, es un ritual, ¿no? Tener que bajar y volver a subir y volver a preparar ese espacio tan maravilloso. También un restaurante que, desde luego, yo también recomendaría en esta sección. Bueno, Iris, fantástico. Hemos hecho otro recorrido más. Nos quedan dos mesas más por poner. No me falles, ¿eh?
0: No, aquí estaremos.
2: La semana que viene más.
3: La mesa del verano con Iris Montoya.
4: Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Cadena Ser.